va dhru va dhru va dhru va dhru va dhru va dhru va dhru va dhru va dhru va dhru